0: li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Ai, feliç nit de Sant Joan.
0: Les flames al foc, la nit tornen dia. Si arribés l'amor, quedó.